0: Bona vesprada. Greenpeace ha assegurat que la protesta en el port de Sagunt contra un vaixer carregat de gas en 2021, per la qual estan encausats 11 activistes, va ser pacífica i ha lamentat que el judici que es celebra este dimecres ací a València és el resultat, diuen, d'una persecució a l'activisme per a incriminar fets que s'enquadren dins del dret a la protesta. Els contem també que la Policia Nacional ha detingut a 7 persones acusades de conformar un grup criminal que explotava sexualment a dones estrangeres que estaven en situació de vulnerabilitat en domicilis del municipi d'Alcoi, a la província d'Alacant. 6 arrestos s'han realitzat en este municipi i un altre a l'aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas, quan una de les investigades volia volar a Alemanya. Els agents han alliberat a 5 víctimes d'aquesta organització que hauria obtingut un benefici pròxim als 100.000 euros. I funcionaris de vigilància aduanera de l'Agència Tributària han desarticulat a Alacant també un grup criminal dedicat al transport de cocaïna des d'Espanya fins al Regne Unit. En l'operació s'ha detingut a 2 ciutadans de nacionalitat britànica. En total s'han confiscat 84 quilos de cocaïna, una plantació de marihuana i un quilo de capdeix de marihuana envasats en bolses al buit. I la Universitat de València inaugura esta vesprada en el Col·legi Major Rector Peset l'exposició Espais Compartits, Cultura, Pensament i Resistència, una proposta que recupera la memòria d'espais valencians que durant el franquisme es van convertir en punt de trobada cultural.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.

0: Més de 100 veus en directe i una potent banda que et farà vibrar i emocionar-te. Dissabte 3 d'octubre, a les 8 de la vesprada, a la Casa de la Cultura de Cullera. Venda anticipada d'entrades les 24 hores a dentralia.com o dimarts i dijous de 5 a 7 de la vesprada a la Seu de Fasu, carrer del Riu número 9. Més informació al Facebook i Instagram. Organitza AFASU, Associació de Famílies Afectades per la Síndrome de Wolfram. Col·laboren Ajuntament de Cullera i Caixa Popular.
1: Emprendre després de la dana té moltíssim mèrit i ara moltíssimes ajudes. La Generalitat Valenciana, a través de la Direcció General d'Emprendedoria, llança la segona convocatòria en dana per a pimes i autònoms. Ajudes que cobreixen fins al 100% dels gastos subvencionables i poden arribar fins als 20.000 euros per sol·licitud. Sol·licita la teua ajuda fins al 30 de setembre en cindy.gba.es.
2: Jornadas gastronómicas del arroz en Cullera. Participan Casa Nostra, Casa Rocher, El Chalet, El Rincón del Faro, las terrazas del Mare Nostrum y Mar de Oro. Del 14 al 25 de septiembre, excepto sábados y domingos. Organiza Club de Producto Artesanos del Arroz. Colaboran Ayuntamiento de Cullera y Valencia Turisme. Toda la información en visitcullera.es. Los amantes de la conducción tienen un nuevo punto de encuentro. Cupra Miferauto Alcira abre sus puertas. Un espacio donde descubrir toda la gama Cupra y vivir una experiencia única. El impulso de una nueva generación ha llegado a Alcira. Cupra Miferauto, calle Joanot Martorell 27, Alcira. Únete a la tribu. Únete a

0: la población y que sirven para que los espacios públicos sean el escenario para poner al alcance de todos el arte y la cultura.
1: Perquè quan un projecte cultural arriba a la seva 11a edició, quan unes jornades d'il·lustració com aquestes arriben al seu desè aniversari, significa que hi ha hagut una continuïtat, que hi ha hagut un públic fidel i sobretot que hi ha hagut una ciutat que ha sabut fer seu l'art al carrer. Perquè nosaltres entenem la cultura com una política pública de la gent propera, pròxima, com una ferramenta per a transformar la ciutat i com una ferramenta de pensament crític.
0: En cuanto a las jornadas de ilustración en las que participan este año el doble de artistas, un total de 40, en esta 10ª edición han impulsado el primer premio Elisa Torremocha. El ilustrador Alejandro Maíquez, conocido artísticamente como Xelón, ha sido el ganador de este premio, dotado con 1.000 euros. Además, todo lo que se recaude en las jornadas con la venta de ilustraciones se destinará a la asociación La Nostra Veu. Y también en clave cultural, contarles que más de 22.400 personas han llenado las calles de Sueca en la 36ª edición del MIM. Este es el balance más positivo de los últimos años, en el que ha habido un rotundo éxito de asistencia y todos sus aforos completos. Bajo el lema La Mirada Cómplice, el festival ha mostrado y ha transformado la ciudad durante 4 jornadas en un gran escenario vivo repleto de danza, circo, teatro gestual y títeres. Y de forma más breve, contarles que el restaurante Juan 23 de Benifayó ha ganado el concurso profesional de arroz Mencha Troyana, cocinando la mejor paella de espardenya del mundo. El certamen reunió a 17 cocinas profesionales de la provincia. El segundo puesto ha sido para el restaurante San Patricio de Alginet y el tercero para la Garrofera de Serra, consolidando el alto nivel gastronómico de la comarca de la Ribera. Nada más, con este apunte llegamos a las 2:10. Noticias ahora de la Comunidad Valenciana aquí en Onda Cero. Buenas tardes.
2: Más de uno, Noticias Comunitat Valenciana. Amparo Piqueres.
3: El govern estudia recórrer davant el Constitucional la reforma de la inspecció educativa impulsada per PP i Vox en la comunitat. Molt bona vesprada. Els sindicats i els inspectors educatius han tornat a denunciar un intent de crear una policia educativa. Avui, a més, parlarem de migració i de quina és la situació que es viu en el barri de l'Alquerieta d'Alzira després del tiroteig que va causar la mort d'una persona. Ho fem fins a les 2:00. Al control tècnic està Isaac Sancho. Comencem. El govern, com es dèiem, no descarta presentar un recurs davant del Tribunal Constitucional contra alguns aspectes de la llei d'acompanyament aprovada al juliol en les Corts, entre ells la reforma introduïda per PP i Vox pel que fa a les funcions de la inspecció educativa. Això després que sindicats i associacions d'inspectors hagin demanat en part a l'executiu central. Amb ells s'ha reunit avui la delegada Pilar Bernabé. Contes, Núria Moreno.
4: Consideren aquestes organitzacions que els canvis introduïts només busquen crear una espècie de policia educativa. Parlen d'autocensura i inseguretat professional. Cristina Sánchez, Comissions Obreres, Kilian Cuerda, UGT i Marc Candela, STPB.
5: Anem a estar atentes per a que aquesta normativa no afecte a lo que seria l'autonomia dels centres, la llibertat de càtedra.
6: El govern valencià està actuant en una pràctica infame, pròpia de regiments autoritaris i feixistoides, en la que pretén deliberadament que el professorat s'autocensure.
7: Defensar el professorat i la dignitat del professorat davant d'aquests atacs del nostre govern i de la Conselleria d'Educació, que l'únic que pretén és posar-nos sota sospita i crear una policia per a vigilar-nos davant d'una premissa absolutament falsa, que és que nosaltres ens dediquem a adoctrinar, no?
4: La delegada del govern, Pilar Bernabé, confirma que estudiaran la constitucionalitat de la reforma pel que fa a inspecció i també d'altres aspectes relacionats amb vivenda o territori.
8: Tenim la intenció de posar en marxa una comissió bilateral amb la Generalitat per a poder aclarir molts d'aspectes que considerem que col·lisionen amb lleis orgàniques superiors de l'Estat i que no deuen sobrepassar-se, i també valorem portar directament altres qüestions a fer un recurs d'inconstitucionalitat al Tribunal Constitucional de manera molt directa.
4: Bernabé assenyala que la llibertat de càtedra del docent és un dret fonamental i insisteix que hi ha una llei educativa per damunt de l'autonòmica que l'empara.
3: Canviem d'assumpte. La Generalitat manté la seva negativa d'acollir part dels menors migrants arribades a Ceuta. El president Juan Fran Pérez Llorca parla d'invasió i que per això mateix, diu Pérez Llorca, la resposta no pot consistir en una distribució de les menors entre comunitats.
9: No se trata de un problema de inmigración, se trata de una invasión. Y que, por lo tanto, la respuesta a una invasión tiene que ser diferente al problema migratorio. Yo creo, y ya lo he dicho y manifestado varias veces, que esas personas que han entrado en Ceuta y han formado parte...

0: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda, Begoña Perpiñá.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Molt bona vesprada i benvinguts, benvingudes a Comunitat Valenciana en la Onda. Avui és dimarts 22 de setembre i quan són les 2:30 arrenquem este programa mitja horeta de ràdio per a contar-los coses interessants. Avui ho farem amb l'espai de Caixa Popular, parlarem de nous sistemes per a pagar i també dels autònoms, així un poc de dècada en Caixa Popular. Parlarem també de la finalista del Premi Nacional de Poesia Viva L de Lírica, la representant de tota la Comunitat Valenciana que ens defensarà el seu estil a Madrid d'ací pocs dies. I parlarem de campanes, d'alarmes, perquè ja ho hem fet alguna vegada al programa, aquells municipis que segueixen mantinguent pues, aquest so tan típic per a doncs, donar-les hores i que es crea tanta controvèrsia. Ens n'anirem a la Granja de la Costera i recordarem el que passa a la Pobla del Duc. Farem este recorregut de seguida, però primer, actualitat informativa amb Amparo Piqueres. Bona vesprada, Amparo.
2: Què tal, Begoña? Bona vesprada.
1: Nosaltres... Anem a comentar primer l'actualitat.
2: Nosaltres anem a començar en clau educativa. El govern no descarta presentar un recurs davant del Tribunal Constitucional contra alguns aspectes de la llei d'acompanyament aprovada el passat mes de juliol en les Corts, entre ells la reforma introduïda per PP i Vox pel que fa a les funcions de la inspecció educativa. Això després de que sindicats i associacions d'inspectors s'hagin demanat en part a l'executiu central. S'ha reunit este matí amb ells la delegada del govern Pilar Bernabé. Consideren aquestes organitzacions que els canvis introduïs només busquen crear una espècie de política educativa i parlen, com ja ho han fet també dies enrere, d'autocensura i d'inseguretat professional. Confirma la delegada que van estudiar la constitucionalitat de la reforma quant a la inspecció educativa i d'altres aspectes relacionats amb vivenda o territori. També la Generalitat manté la seva negativa d'acollir part dels menors migrants arribades a Ceuta. El president Juan Fran Pérez Llorca parla d'invasió i que per això mateix diu la resposta és no i no pot consistir en una distribució de menors entre les comunitats. I estem pendents d'Alzira perquè la Policia Nacional ha detingut a una cinquena persona per la seva presumpta relació amb el tiroteig mortal entre dos famílies del clan dels Kung Fu ocorregut diumenge passat a esta localitat de la Ribera Alta, en la qual, recordem, una persona va resultar morta en intentar mediar en la discussió entre dos cosines menors d'edat. El barri de l'Alquerieta, on van ocórrer els fets, està blindat davant el temor al que es produïsquen nous incidents. Incideix com, per exemple, l'ocorregut este matí, on han cremat un vehicle, o el de nit, on dos vivendes en les quals residien familiars dels detinguts van ser incendiades sense que es produïren danys personals. L'alcalde d'Alzira, Alfons Domínguez, ha assegurat este matí a Onda Cero que el reforç tant de Policia Nacional com local s'haurà de prolongar durant setmanes.
3: Policia Nacional, per un costat, que és la responsable del dispositiu

0: Posats a alegrar-te el dia? Preferim alegrar-te tot el mes. Només per tindre domiciliada la teua nòmina o pensió en Caixa Popular podràs participar en sortejos emocionants cada mes i emportar-te alegries en forma de viatges, vacances, premis en efectiu i molt més. Com veus, en Caixa Popular tots són alegries. Caixa Popular, el valor del cooperativisme en l'economia social.
1: Tria transport públic. Mou-te per a arribar on vols. Connecta amb el que importa. Compartix una forma més sostenible de moure't. 22 de setembre, dia sense cotxe. Transport públic gratuït. Mou-te, connecta, compartix. Setmana Europea de la Mobilitat. Generalitat Valenciana.

0: Doncs anem a acabar el programa parlant
1: molt típic, molt nostre,
0: d'este soroll, veritat. Sí. No és la primera vegada que parlem de campanes, d'alarmes, sí, tan típic dels nostres pobles, no? Pues este so tan d'església, tan de campana, tan de poble, que torna a ser notícia en la Comunitat Valenciana, concretament perquè s'han fet virals les campanes, en este cas, de la Granja de la Costera, en la província de València, com deies,
1: sí,
0: Andrea.
1: Sí, allí el silenci nocturn d'una campana, com aquesta que sona, ha acabat convertir-se en un debat sobre aquesta tradició, el descans i la convivència dels veïns. I és que només ahir la Granja de la Costera va celebrar per primera vegada en la seva història de tot el poble un referèndum popular per elles, per aquestes campanes que estan sonant, per votar si els veïns volien tindre toc de campanes, si el volien només durant el dia o si el volien durant les 24 hores. Ara coneixem quantes vegades van a sonar finalment les campanes, que ja n'hi ha decisió popular, però abans el seu alcalde, José Miguel Marín, ens contava este matí què és el que va passar exactament.
2: Primerament al final pues se quejó un vecino y al final pues desde la decisión la tomé yo y al final lo que es el toque nocturno pues lo eliminé y eso lo tocaban de día. Y a raíz de ahí hubo bastantes vecinos que se quejaron.
1: Bé, doncs, com ens conta el seu alcalde, després d'aquesta queixa d'un veí pel toc horari durant la nit, un veí que, per cert, portava vivint en el poble només un any, i als dos mesos ja es va queixar de les campanes, estava poc acostumat a escoltar les campanes per la nit, doncs l'Ajuntament va decidir apagar-lo entre les 10 de la nit i les 8 del matí per la nit. Però aquest silenci no ha convençut a bona part del veïnat, i el consistori ha volgut preguntar directament als ciutadans què volien fer amb una tradició que porta dècades formant part de la vida quotidiana del municipi. Molts veïns van anar a l'Ajuntament a queixar-se explícitament, no?, per a que tornaren aquestes campanes per la nit, perquè ells podien descansar igual, però els feien falta aquestes campanes per a descansar una miqueta més a gust, una miqueta millor. I la resposta, com diguem, d'aquest referèndum popular ha sigut molt clara.
2: Hubieron 84 personas que quieren que toquen de las 24 horas y después hubieron 20 que quieren que toquen de día y no hubo ninguna persona que quieren que no toquen.
1: I els resultats, com escoltem, Begoña, han sigut 104 persones, aproximadament un terç dels veïns majors de 16 anys. En total, la Granja de la Costera té uns 300 habitants. Uh-huh. 104, perdó, podien participar en aquesta consulta i han acudit a votar. D'aquests 104, 84 han apostat perquè la campana continuï sonant cada hora durant les 24 hores i 20 persones han preferit limitar els tocs a la franja compresa entre les 8 del matí i les 10 de la nit, mentre que cap dels participants ha triat eliminar completament les senyals horàries. És a dir, tots volen que sonen i ses campanes, i la majoria volen que sonen les 24 hores. Ara bé, li hem preguntat a l'alcalde a què se deu, no?, aquesta tradició tan lligada a les campanes i a ese son tan típic dels nostres pobles.
2: Las campanas realmente vienen tocando muchos años. Yo creo, pienso que más o menos unos 8, alrededor de unos 80 años. Anteriormente se solía dar cuerda al reloj y desde hace a lo mejor 20 años pues los toques son automáticos. Entonces, claro, como es una tradición de tiempo y además lleva relacionado muchas más cosas, porque antes estaba el señor Sereno, y el Sereno lo que hacía es que respetaba a la gente, pues entonces, claro, está relacionado muy bien. Entonces la gente, quieres que no, pues no quiere perder una tradición.
1: Ara bé, la votació, encara que ha sigut molt clara, no és del tot vinculant, perquè hi ha que canviar l'ordenança municipal de convivència, que era la que establia i se limita 35 decibels entre les 10 de la nit i les 8 del matí, i que va ser ese marc normatiu el que va portar inicialment a silenciar el rellotge durant tota la nit. Ara l'Ajuntament, per tant, va estudiar com canviar esa normativa i la portarà segurament al ple, segons ens ha contat el seu alcalde. Però la Granja de la Costera no és l'únic municipi. De fet, en aquest programa ja hem parlat d'aquesta sirena tan famosa, no?, de la Pobla del Duc, que no són campanes, és una sirena que a veure si la podem escoltar de fons, que al parecer sobretot molestava aquesta sirena de les 6 del matí. És que escoltem com sona, I això en total tradicionalment eren 4 vegades al dia, ara només ne són 3, perquè es va decidir suprimir en juliol del 2025, de l'any passat, la de les 6 del matí, però com encara hi havia molta polèmica i no estava del tot clara al poble, en gener d'aquest any van tornar a portar al ple aquest tema i es va decidir de nou que

0: no s'instal·larà una altra vegada la de les 6 del matí, però sí que sona, si no m'equivoque, a les 12 del migdia, a les 3 i a les 6 de la vesprada en la Pobla del Duc, i ens consta que en altres municipis també hi ha
1: sirenes paregudes. Sí, no, farem una investigació més exhaustiva d'aquestes alarmes o d'aquestes campanes
0: i aleshores
1: a les que sonen, sí, perquè ens contava el nostre company Alejandro que a les 12 del migdia sovint, no com a norma, però sovint sí que sona en el port de Sagunt pues eixa alarma, i era coincidint amb l'hora que entraven en el turno, no?, els treballadors, així que farem una investigació, perquè així ja som expertes en alarmes i campanes.
0: I ens encanta investigar un poquet més.
1: Clar que sí, companya, moltíssimes gràcies. I gràcies també a vostès per haver estat ahir amb esta sintonia de despedida. Ja ens acomiadem, apliquem a les 3 de la vesprada. Avui no tenim temps per a més, però demà sí, tornarem a les 2:30 en Comunitat Valenciana en La Onda per a contar-los molt més així en esta sintonia. Ara es queden amb notícies i amb Por Fin. Bona vesprada.

0: 10% en tienda web y app del Corte Inglés.
1: Hasta el 4 de octubre para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
0: Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
2: Onda Cero La Ribera, 106.0 FM.
3: Paisatges vius. Històries amb accent dels parcs naturals de la nostra terra.
4: Entre la Plana i l'Alt Millars, entre barrancs i cims rojos, la Serra d'Espadà alça un dels paisatges més vius de l'interior de Castelló. Avui la recorrerem amb calma, com si seguirem una senda sense pressa. La Serra d'Espadà és parc natural des de 1998 i s'estén per un grapat de pobles que miren a la muntanya. Suera, Aín, Eslida, Almedíjar, l'Alcúdia de Veo... Carrers estrets, cases enganxades a la roca i damunt un bosc mediterrani que canvia de color amb cada estació. És un món de roques rogenques, fonts amagades i senders que serpentegen sota uns arbres amb una pell ben especial.
3: Les sureres i l'ofici.
4: Així, el bosc ens parla de sureres. Les sureres han marcat la vida d'Espadà i la de pobles com Almedíjar o Aín, del seu tronc i el suro, que durant generacions ha donat feina a moltes famílies. Quan es pela una surera, el tronc es queda roig, com si la muntanya mostrara per un moment el seu interior. És un ofici delicat que respecta el ritme de l'arbre i forma part d'un paisatge cultural tan important com les pròpies sendes.
3: Aigua, barrancs i pobles amb nom.
4: Espadà també és aigua. Fonts i brolladors com els que trobem prop de Suera o Eslida, safareig on abans es rentava la roba i ara es renten records, i bases que donen vida a les hortes. Als peus de la serra, pobles menuts com Tales, Veo o Higueras viuen mirant amunt. Alguns han perdut veïns amb els anys, altres s'omplin els caps de setmana. I a l'estiu, tots comparteixen una cosa, la muntanya com a horitzó i com a refugi diari.
3: Paisatge al plat.
4: Després de caminar, la Serra d'Espadà també es menja. Als bars i restaurants dels pobles trobaràs olles i guisats de muntanya, embotits casolans, truites amb herbes de la zona, pastissets i dolços que passen de generació en generació. Cada poble té la teua manera de posar el paisatge damunt del plat. Oli, ametles, mel, vi, sabors que conten també una història. Com molts altres boscos mediterranis, la Serra d'Espadà és tan bella com fràgil. L'abandó del camp i bancals, la falta de gestió en algunes zones i els estius cada vegada més secs fan que el perill d'incendi estiga molt present. Si la visites, vine amb temps i amb calma. Tria rutes que s'adapten a tu. Porta bon calçat i aigua. Respecta les indicacions i no isques dels camins marcats. Tot allò que portes ha de tornar amb tu. I si pares al poble, compra al comerç local i asseu-te a la plaça. Moltes vegades la millor guia és la gent d'ací. Serra d'Espadà, un paisatge de sureres, d'aigua, de pobles i de cuines que miren a la muntanya.
3: Paisatges vius, històries amb accent dels parcs naturals de la nostra terra.

0: amb compareixences quinzenals. Tots estan investigats per homicidi i tenença il·lícita d'armes. Onda Cero La Ribera, Virginia Delgado.
1: La zona registra una gran preocupació veïnal després de calcinar-se un cotxe i patir dos incendis en cases dels arrestats. Per això l'alcalde Alfons Domínguez ha anunciat que la Policia Nacional mantindrà un dispositiu de vigilància reforçat durant setmanes.
2: Policia Nacional per un costat, que és la responsable del dispositiu que se té, i la nostra policia local, que està un poc col·laborant en ells per a intentar baixar la tensió. I el que s'està intentant també per la nostra banda és parlar en ells per apaciguar els ànims, i després anirà al cementeri, que també estarà vigilat. Ara, de moment, s'han enviat reforços a la Policia Nacional. Les forces estan així el temps necessari, no han dit dies, però estan calculant setmanes.
1: El crim es va originar per una discussió entre menors on la víctima, de 56 anys i membre del clan del Kung Fu, va rebre diversos tirs en intentar mediar. Està previst que demà dimecres se celebre el soterrament, que comptarà amb una important vigilància policial.
0: La Policia Nacional ha detingut 7 persones acusades de pertànyer a un grup criminal que explotava sexualment dones estrangeres en situació de vulnerabilitat. Ho feien en diversos domicilis d'Alcoi amb un benefici estimat de 100.000 euros per als arrestats a costa, clar, de les víctimes, a les quals a més obligaven a pagar un alt percentatge pels serveis realitzats. Onda Cero Alacant, Juan Carlos Fresneda.
3: 5 de estas mujeres han sido liberadas en la operación de la Brigada de Extranjería de la Comisaría de Alcoy, que tuvo noticia de la existencia de un piso en el que supuestamente se ejercía la prostitución. El seguimiento permitió descubrir que había otras viviendas, algunas ocupadas ilegalmente, donde la misma banda controlaba a estas mujeres, que eran obligadas a pagar un alto porcentaje de cada uno de los servicios que tenían que ejercer. Entre los detenidos está el cabecilla, que se encargaba de captarlas o del suministro de drogas, y así lo solicitaban los clientes. Están implicadas también su pareja o su madre, que es la titular de varias líneas para publicitar o cobrar los servicios que obligaban a ejercer a estas mujeres durante las 24 horas del día.
0: Ho mencionàvem en titulars. Avui dimarts és el Dia Sense Cotxes, una iniciativa a nivell europeu per a animar la ciutadania a canviar el cotxe pel transport públic i contribuir així entre totes i tots al medi ambient. Per això, viatjar al transport públic és avui de Bades, Metro València, els trams de la Can i de Castelló, i els autobusos urbans i interurbans no cobren avui bitllet per a incentivar a fer ús del transport públic. Diverses associacions veïnals de València estan tallant el trànsit ara mateix carrers com ara Sant Vicent Màrtir o Àngel Guimerà, amb l'objectiu, diuen, de fer veure la ciutadania els beneficis de que els seus carrers estiguen buits de vehicles. Es guanya en salut i es guanya també en tranquil·litat, diuen. Un altre incentiu més per a aparcar el cotxe i deixar-lo a casa són els carburants, que segueixen a l'alça al nostre territori. La gasolina està en una mitjana d'1,92 € el litre, mentre que el gasoil ronda ja l'1,94 €. Consumidors i estacions gasolineres demanen mesures. Onda Cero Castelló, Lorena Pardo.
4: L'increment es nota especialment la darrera setmana. La gasolina ha pujat quasi 6 cèntims i el dièsel 7. Les associacions de consumidors demanen al govern que intervinga. Julián Tío, secretari d'Abacu.
5: Hay que bajar el IVA del 21 al 10% cuanto antes. Ajustar el impuesto especial sobre hidrocarburos. Y por último, fijar unos precios máximos, porque nos ayudaría a limitar esos márgenes comerciales.
4: L'Associació Valenciana d'Estacions Gasolineres diuen que ells no guanyen més i se sumen a la petició de bonificacions. Juanjo Sánchez, portaveu.
6: La gente cree que cuando más caro el combustible, más ganan las gasolineras, pero no es así. La venta de los márgenes son menores. Estos precios tan altos asfixian nuestra tesorería y amenazan la viabilidad de nuestros pequeños negocios.
4: Les estacions gasolineres asseguren que sense mesures del govern, l'1 d'octubre el diésel pujarà 26 cèntims i la gasolina 6.
0: A Castelló de la Plana ens quedem amb una notícia d'última hora. El nou Hospital General de Castelló comptarà amb una inversió superior als 500 milions d'euros. Permetrà ampliar de manera important la capacitat actual d'este centre hospitalari. A la presentació, a l'acte de presentació ara mateix està el president de la Generalitat i també Juanjo Tobar. Juanjo, endavant.
7: Bona vesprada, Ramon, així és. El projecte continua presentant-se. Està parlant ara el mateix president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca. Del projecte sabem ja que es preveu més llits i més quiròfans que l'actual hospital, així com una ampliació de les àrees destinades a intervencions i tractaments especialitzats. La nova infraestructura es construirà en una nova parcel·la pròxima a l'actual hospital i comptarà amb més de 140.000 metres quadrats de superfície. Les obres tenen un pressupost base de licitació superior als 470 milions d'euros i la Generalitat assegura que hi ha un calendari previst per a la seva tramitació. L'objectiu és ampliar la

0: atenció sanitària i convertir aquest nou hospital general en un dels principals centres de referència a la província de Castelló.
1: Conexió en directe de Juanjo Tovar des de Castelló de la Plana. Gràcies, Juanjo, també de l'actualitat castellonenca. Ja està en marxa a Bologna, a Itàlia, l'edició d'enguany de la Fira Internacional Taulellera Sersaie. Des d'allí, el secretari autonòmic d'Indústria, Felipe Carrasco, ha fet una crida a les institucions a defensar el taulell castellonenc a Europa.
2: Y el sector actualmente atraviesa una situación complicada fundamentalmente debido al alza de los precios del gas y la inestabilidad que se está creando en el mercado. Por lo tanto, es un momento importante para estar con las empresas, escuchar sus necesidades y hacer política industrial tan necesaria para continuar generando empleo y ser líder industrial en la comunidad.
1: Al camp, l'Associació Valenciana d'Agricultors sol·licita a les institucions que adopten mesures per a pal·liar les pèrdues que pateixen els ramaders i els agricultors valencians greument afectats per la sequera. Ens conta més a este respecte Amparo Sánchez.
3: En comarques com l'Alt Maestrat estan contractant el transport de cubes d'aigua per aplenar les bases per als animals. A això sumar que la falta de pastures els ha obligat a comprar pinsos per a poder alimentar-los. Una altra de les problemàtiques és, segons Anna Traver, delegada del Bocaser de Abasaja, el preu dels carburants.
4: A cobrir les necessitats hídriques que tenen les vaques i a tot ha de ser a base de tractor i cuba, i la veritat que és que ara els combustibles estan molt, molt elevats. Els recursos naturals d'aigua que hi ha a les finques, com poden ser pous, aqüífers, etc., ja porten quasi sense recuperar-se des de mitjan de juliol.
3: Entre les mesures que reclamen, ajudes econòmiques i avantatges fiscals per a aquells que patisquen greus pèrdues i sobrecostos a causa de la sequera o una ampliació de recs de suport que estabilitzen la producció en explotacions actualment de secà.
1: La crònica esportiva valenciana ens la du una vesprada més Eduardo Esteve. Hola, Edu.
5: Què tal, Ramon? Bona vesprada.
1: Encara a l'espera de confirmar o no confirmar el nomenament de Javier Aguirre com a nou entrenador del València, no?
5: Sí, i amb més canvis al València, avui s'ha fet oficial la destitució de Pedro López, cap dels servicis mèdics, que deixa de ser el mèdic del València. Per altra banda, com dies, estem pendents de l'arribada de Javier Aguirre. Víctor Llu, bona vesprada.
6: Què tal, Eduardo? Bona vesprada. Actualitat en el València, que passa per l'imminent anunci del fitxatge de Javier Aguirre fins a final de temporada, en la prèvia del que ha de ser la roda de premsa de presentació de Braulio Vázquez, el director esportiu, serà demà a partir de la una de la vesprada a l'estadi de Mestalla. I el que sí que s'ha anunciat avui de manera oficial és la destitució del cap dels serveis mèdics del València, Pedro López Mateu, que estava en l'equip valencianista des de l'any 2019.
5: Gràcies, Víctor. Com deia, demà es presenta Braulio com a nou director esportiu del València. Avui a Onda Deportiva València hem parlat amb Héctor Rodas, director esportiu del Llevant, que diu que és el millor per al conjunt valencianista.
7: Bueno, creo que es una decisión pues con mucha lógica, ¿no? Al final, gente que ha estado en la casa, en el Valencia, y que no ha perdido tampoco su, bueno, sus contactos aquí, y su, incluso yo creo que vive gran parte del año aquí, y creo que conoce también pues lo que es la Valencia por dentro, lo que es la ciudad, el contexto, la afición, y yo creo que para este tipo de situaciones yo creo que es la mejor.
5: Mentre el Villarreal ha tornat al treball amb una llarga llista d'absències. Víctor Fran, bona vesprada.
8: Què tal? Bona vesprada. El Villarreal ha tornat a treballar aquest matí, ho ha fet en l'absència dels fins 11 futbolistes internacionals que a hores d'ara estan en les seves seleccions. Cal recordar que aquestes absències i la de Santi Comesaña, futbolista lesionat per a les properes setmanes, deixa únicament a Íñigo Pérez amb 7 futbolistes de camp a banda dels porters per a preparar el retorn a la Lliga.
5: Gràcies, Víctor. L'Elx aprofitarà el paró de seleccions per a jugar un amistós. Felipe Canals, bona vesprada.
9: Bona vesprada. El Elche disputarà este viernes un amistoso a puerta cerrada en el Diez Iborra de la Ciudad Deportiva contra el Cartagena, equipo de Primera Federación. Aprovecha este parón el equipo de Martín Anselmi para cargar pilas, también para recuperar a algún lesionado como Yago de Santiago y para que los que faltan por debutar, por ponerse a tono, lo hagan, como el argentino Kevin Lomónaco. El Eldense, por su parte, ha vuelto hoy al trabajo. En segunda, la Liga no para y este domingo el equipo de Javi Calleja visita el plantío ante el Burgos.
5: Gràcies, Felipe. I l'Hèrcules ha tornat avui al treball. David Esteve, bona esplada.
10: Bona vesprada, el Hércules ha regresado hoy a los entrenamientos para empezar a preparar la cita que tiene el próximo sábado frente al Águilas. Lo ha hecho con polémica porque el conjunto murciano ha anunciado que el precio de las entradas para la afición del Hércules va a ser de 30 euros. La Federación de Peñas tenía previsto sacar un desplazamiento organizado, pero no sabe si podrá hacerlo ni llevarlo a cabo por el elevado precio que ha generado malestar entre los aficionados del Hércules.
5: Gracias, David. Eso es aquí al Món de l'Esport, Ramón.
1: Perfecte. Moltes gràcies, Edu.
5: Adeu.
1: 36 graus de màxima, 36 hem tingut avui a Xàtiva i a Canals i en general a bona part de la comarca de la Costera, i això que estem ja a 22 de setembre. Estes temperatures es mantindran així durant les pròximes hores i inclús podrien pujar més perquè jornades com la d'este pròxim divendres s'esperen també molt caloroses per a l'època de l'any, encara que el descens, això sí, sí, està notant-se a primera hora del matí. Molts municipis, sobretot d'interior, estan despertant ja prop dels 10 graus de mínima. Així està la Comunitat Valenciana a 22 de setembre de 2026. Més informació, més anàlisi, més opinió, així a la brújula d'Onda Cero amb Marta García ayer i amb tot el seu equip avui en una emissió especial des d'Almeria. Molt bona vesprada.
11: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
12: Onda Cero La Ribera, 106.0 FM.
13: La meua boda en Cotonera.
14: Les nostres festes amb Cotonera.
13: El catering per al meu event amb Cotonera.
14: El sopar de la meua empresa en Cotonera.
13: Ja ens coneixes i en cada moment especial de la teua vida sempre estem al teu costat. Ara, més que mai, tu també en
14: Cotonera Events, catering i restauració. 96 241 64 37 o cotonera.com.
13: Cotonera, al teu costat amb il·lusions renovades.
14: Semana Taurina de Algemesí. Encierros, gastronomía, conciertos y mucha fiesta. No te pierdas la Feria de las Novilladas más antigua e importante del mundo. Ayuntamiento de Algemesí. El mes de setembre és una data assenyalada per als més menuts de la casa que ja tornen al cole després de les vacances d'estiu. Aquesta és una bona excusa per a reutilitzar els materials escolars que cada any suposen una despesa extra per a les butxaques dels pares. Recordeu també que al contenidor blau tirarem els residus de paper i cartó com els folis que ja no serveixen. Al contenidor verd tirarem els envasos de vidre. I al contenidor groc els envasos lleugers. Moltes gràcies a tots per la vostra col·laboració. Consorci Ribera i Valldigna.
15: Cuentan que había un padre que cada día cuando su hijo salía del cole lo llevaba en su Seat a entrenar a la ciudad. Del pueblo a la ciudad y de la ciudad al pueblo, gracias a tanto viaje, el niño llegó a profesional y en 2010 jugó el partido de su vida. Y aquel día, en Sudáfrica, nos hizo campeones del mundo.
16: Cuando te mueves, pasan cosas. Estrena el nuevo Seat Ibiza o el nuevo Seat Arona y sigue rodando.
14: Mifer Auto, tu concesionario oficial Seat en Alcira, Xàtiva, Gandía, Alcoy y Ontinyent.
12: Onda Cero La Ribera. 106.0 FM.